0: Pa qui l'emissiu?
1: Un cop par l'ero.
2: Presentat per la cuola del centre Occità de l'Albizès.
3: Sur la jondos de Radio Albizès e RCF País.